0: Era el violoncel·lista Mstislav Rostropovich que, acompanyat de l'Orquestra Simfònica de Londres, que dirigia Kent Nagano, interpretava el concert per a violoncel i orquestra en do major, el que porta el número 72 al catàleg d'Arthur Honegger.
1: Esteu escoltant la selecció musical nocturna de Catalunya Música.

Som a la sintonia de Catalunya Música. Si voleu seguir amb nosaltres, podreu sentir una obra que és testimoni de la passió que Joaquín Turina sentia per la sonoritat i l'estil dels cantants andalusos i per les cançons de la seva terra natal. És el Poema en forma de canciones, opus 19, una obra de l'any 1917. La sentim en la versió d'Ainhoa Arteta, soprano, i Alejandro Zavala, piano.

A la nostra sintonia sentirem tot seguit el concert per a piano i orquestra número 1 en re menor, opus 15, de Johannes Brahms. Aquesta versió, enregistrada el 1979, la protagonitza el pianista Maurizio Pollini, acompanyat de l'Orquestra Filarmònica de Viena, dirigida per Carl Böhm.

Hem sentit el concert per a piano i orquestra número 1 en re menor opus 15 de Johannes Brahms, interpretat per Maurizio Pollini, al piano, i l'Orquestra Filarmònica de Viena, dirigits per Carl Böhm.

0: Nocturn.
1: Tot seguit podrem sentir el retrat simfònic per a cor i orquestra Itaipú de Philip Glass. Ens acompanyen Los Angeles Master Choral and Orchestra sota la direcció de Grant Gerson.

S'acaba aquí el retrat simfònic per a cor i orquestra Itaipú de Philip Glass. Sentíem Los Angeles Master Choral and Orchestra sota la direcció de Grant Gerson.

La música de cambra omplirà els següents minuts aquí a la nostra sintonia. El que us oferim és el duet per a violí i viola número 2 en re major de Michael Haydn i el sentirem interpretat per Rachel Podger al violí i Jane Rogers a la viola.

0: Rachel Podger al violí i Jane Rogers a la viola interpretaven el duet per a aquests dos instruments número 2 en re major de Michael Haydn.
1: Catalunya Música. Nocturn.

Tot seguit, una obra de Leopold Mozart, el pare de Wolfgang Amadeus, en què proposa introduir instruments folclòrics a l'orquestra habitual, una mena de viola de roda, una mena de sac de gemecs i percussió. És el divertiment La boda camperola, música de Leopold Mozart, interpretada per l'Orfeo Barroc Orquestra que dirigeix Michi Geig.

Els membres de l'Orfeo Baroc Orquestra, dirigits per Michi Gaik, ens oferien la Boda Camperola, un divertiment de Leopold Mozart.

0: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
1: Continuarem la nostra programació ara sentint el quintet per a oboè, dos violins, viola i violoncel en do major del compositor Georg Druchetsky. Ens acompanya el conjunt Zéfiro.

0: Georg Drucetsky és l'autor d'aquest quintet per a oboè, dos violins, viola i violoncel en do major que hem sentit interpretat pel conjunt Zefiro.
1: Catalunya Música.

La següent proposta que us fem aquí a Catalunya Música és la de l'audició del cicle de cançons Dichterliebe, o L'amor del poeta, el cicle Opus 48 que Robert Schumann va compondre a partir de textos de Heinrich Heine. Ens sentirem avui la interpretació del baríton Wolfgang Holzmaier i d'Imogen Cooper, que l'acompanya al piano.

0: Schumann, que hem sentit en la veu del baríton Wolfgang Holzmaier i amb l'acompanyament del pianista Imogen Cooper.
1: Catalunya Música. Nocturn.
2: Som a la sintonia de Catalunya Música. Ens situem ara en ple barroc francès per sentir el ballet L'Amour Malade de Jean-Baptiste Lully, obra composta l'any 1657 i dedicada a Lluís XIV, el rei sol. Sentim Charlotte Naftinger i Marie-Henriette Heinz, sopranos, amb l'Aràdia Baroque Ensemble. Dirigeix Kevin Malone.

És el ballet L'amour malade de Jean-Baptiste Lully que hem sentit interpretat per Charles Nafziger i Marie-Henriette Heinz, sopranos, amb l'Aràdia Baroque Ensemble, sota la direcció de Kevin Mallon.

0: Catalunya Música.
1: Si us quedeu aquí a Catalunya Música, tot seguit podreu sentir la música de Mozart, el seu quartet de corda número 22, en si bemoll major, Kegel 589, un dels coneguts com a quartets prussians. El quartet Jerusalem és l'intèrpret de la versió que us proposem.

El quartet que sentíem és de Mozart, és el seu quartet número 22 en si bemoll major, Kegel 589, i l'interpretava el quartet Jerusalem. Aquest quartet pertany al conjunt conegut com a quartets prussians, un conjunt de quartets que Mozart va dedicar al rei de Prússia, Frederic Guillem II.

continuació podrem sentir el concert per a piano i orquestra número 2 en re menor, opus 40, de Félix Mendelssohn, obra de l'any 1837, que sentim en la versió de Jean-Yves Thibaudet, piano, i l'orquestra de la Gewandhaus de Leipzig, sota la direcció de Herbert Blomstedt.

0: Fins aquí el concert per a piano i orquestra número 2 en re menor, opus 40, de Félix Mendelssohn. N'hem sentit la versió de Jean-Yves Thibaudet, piano, i l'orquestra de la Gewandhaus de Leipzig, sota la direcció de Herbert Blomstedt.
1: Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Sou a la sintonia de Catalunya Música, que continua la seva programació amb Una sinfonia alpina, aquest poema simfònic opus 64 de Richard Strauss. Avui el sentirem amb Vladimir Askenazy, que en dirigeix la interpretació al capdavant de l'Orquestra Filarmònica Txeca.

Hem sentit la Simfonia Alpina, el poema simfònic opus 64 de Richard Strauss, interpretat per l'Orquestra Filarmònica Txeca que dirigia Vladimir Askenadze.

Aquest estiu, Catalunya Música t'acompanya amb una programació pensada per viure la música sense presses. Cada dia tens una cita amb els festivals, els concerts, les bandes sonores, les músiques del món, l'òpera i el jazz. I els caps de setmana, seleccions especials i més concerts per gaudir de les vacances amb una altra energia. Catalunya Música, oberta a l'estiu. On vulguis i quan vulguis. Els caps de setmana, una hora per somiar, emocionar-se i deixar-se seduir per la música. El somni d'un dia d'estiu. Els dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí amb Esther Pinart.

D'una de les òperes més conegudes de Carl Maria von Weber, Oberon, és l'obertura que sentirem a continuació en aquesta versió que en fa l'orquestra de l'Òpera Alemanya de Berlín, dirigida per Peter Schneider.

0: Aquesta era l'obertura de l'òpera Oberon de Carl Maria von Weber i n'hem sentit la versió de l'orquestra de l'Òpera Alemanya de Berlín dirigida per Peter Schneider.
1: Obertura. La millor manera de començar el dia a Catalunya Música.
2: La nostra selecció continua amb una de les obres del compositor nord-americà Samuel Barber. Hem escollit la suite per piano Excursions, opus 20, i l'intèrpret serà el pianista Daniel Pollack.

0: El pianista Daniel Pollack ens ha interpretat la suite per piano Excursions, opus 20, de Samuel Barber.
1: Obertura. La millor manera de començar el diumenge a Catalunya Música.
2: La partitura que tot seguit sonarà aquí a la nostra sintonia, a Catalunya Música, és de Nino Rota. Es tracta del seu trio per a clarinet, violoncel i piano, una obra en tres moviments que sentim amb Goran Gojevic al clarinet, Winona Zelenka al violoncel i Mary Kennedy al piano.

0: Els tres moviments que ara sentíem, Andante, Andante i Allegrissimo, són els del trio per a clarinet, violoncel i piano de Nino Rota. La versió la interpretaven Goran Gojevic al clarinet, Winona Zelenka al violoncel i Mary Kennedy al piano.
1: Obertura. Obre el matí amb la playlist dels clàssics preferits a Catalunya Música.
2: Tot seguit us convidem a sentir la balada Une Jeune Fillette, arranjada per John Dowland, en la versió de José Miguel Moreno, llaüt, i Eligio Quinteiro, guitarra.

0: Acabem de sentir la balada Une Jeune Fillette en l'arranjament de John Dowland, interpretada per José Miguel Moreno, llaüt, i Eligio Quinteiro, guitarra.
1: Obertura. La playlist de clàssica favorita del cap de setmana a Catalunya Música.
2: La música que us convidem a sentir a la nostra sintonia tot seguit és de Richard Strauss. Es tracta de la dansa dels set vels de la seva òpera Salomé, el seu opus 54, i la sentirem en una gravació històrica del 1978 que interpreten Leonard Bernstein i l'Orquestra Nacional de França.

0: Aquesta era la versió que el 1978 van gravar els membres de l'Orquestra Nacional de França, dirigits per Leonard Bernstein, de la dansa dels set vels de l'òpera Salomé, l'opus 54, de Richard Strauss.
1: Obertura. Desperta els teus sentits amb els clàssics preferits. A Catalunya Música.
2: Per continuar, hem escollit el madrigal Asciugate i begli occhi de Carlo Gesualdo en la versió dels membres del Concerto Italiano que dirigeix Rinaldo Alessandrini.

Acabem de sentir el madrigal Asciugate i Begli Occhi de Carlo Gesualdo en la versió dels membres del Concerto Italiano dirigits per Rinaldo Alessandrini.

0: Catalunya Música.
1: Sou a Catalunya Música, la sintonia que us convida tot seguit a sentir la música de Beethoven, la sonata per a violí i piano número 10 en sol major, opus 96. Aquesta és la versió del violinista Agustín Gimé i de la pianista Maria Joao Pires.

0: Agustín Dumé al violí i Maria Joao Pires al piano interpretaven la versió que acabem de sentir de la sonata per a violí i piano número 10 en sol major, opus 96, de Ludwig van Beethoven.
1: Obertura. La millor manera de començar el dia a Catalunya Música.
2: Tot seguit us convidem a sentir el Concerto Grosso en re major, opus 6, número 7, d'Arcangelo Corelli, en la versió de l'ensemble 415, amb la violinista Chiara Banchini, direcció.

0: Acabem de sentir el Concerto Grosso en Re Major, opus 6, número 7, d'Arcangelo Corelli, en la versió de l'Ensemble 415, dirigit per la violinista Chiara Banchini.
1: Obertura. La millor manera de començar el diumenge a Catalunya Música.
2: Des de Catalunya Música us acompanyarem durant els següents minuts amb el poema elegíac d'Eugeni Zahí, el seu opus 12, que sentirem en la versió per a violí i piano de Frank Peter Zimmermann, al violí, i Eduardo María Stravioli, al piano.

0: Era el poema elegíac, l'opus 12 d'Eugeni Zahir, que sentíem en la versió del violinista Frank Peter Zimmermann i del pianista Eduardo Maria Stravioli.
1: Obertura. Comença el dia amb els clàssics favorits a Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: El somni d'un dia d'estiu. Una hora per somiar, emocionar-se i deixar-se seduir per la música. Amb Esther Pinart.
2: Qui no alimenta els seus somnis envelleix aviat. Amb aquesta frase atribuïda a William Shakespeare, us donem avui la benvinguda, amb el desig de retrobar-vos per poder compartir un nou matí de diumenge, tranquil·lament. Amb aquella tranquil·litat que et permet percebre el més mínim detall i rebre les coses més obertament, avui volem començar amb una música que respira serenor i elegància.

Ves per on, igual que ahir, l'ARPA ha volgut tornar a obrir el camí, tot i que aquesta vegada ha estat ella sola, amb aquest Ground de William Croft, en l'arranjament per a ARPA de Watkins. L'hem sentida a càrrec de l'arpista galesa Alice Hus, que va ser arpista oficial del Príncep de Gal·les entre el 2019 i el 2024. Una obra que ha creat una sensació de calma, una calma perfecta per rebre la música de Johann Sebastian Bach i d'un dels seus fills.

Encara que sigui un arranjament, quan la música és bona, què us hem de dir? En primer lloc hem sentit un fragment de la Passió segons Sant Mateu de Johann Sebastian Bach, Aus Liebe will mein Heiland sterben. Per amor, vol morir el meu Salvador, en un arranjament per a conjunt fet per François Joubert Caillet. I l'ha interpretat el conjunt L'Aquero, dirigit pel mateix François Joubert Caillet. Una música d'una delicadesa extrema, gairebé suspesa en l'aire, que ha donat pas a la d'un dels seus fills, Carl Philipp Emanuel Bach, de qui hem sentit el moviment Cantabile de la sonata per a teclat en si menor a càrrec del pianista Christopher Hinterhuber. Una pàgina íntima i expressiva plena de

0: sensibilitat i matisos. Dues veus de la família Bach que ens convidaven al recolliment i a l'escolta profunda.
1: Catalunya Música.
0: I ara dues melodies que parlen amb una gran intensitat emocional. Començarem amb el violí d'Anna Urpina, interpretant la siciliana de la fantasia número 9 en si menor de Telemann.

0: De l'elegància barroca de Telemann hem passat a la passió que Edith Piaf va transmetre amb aquesta cançó francesa, Himne a l'amor, tot i que l'hem sentida en un arranjament per a 8 violoncels que ha interpretat l'SCS Cello Ensemble sota la direcció de Jacob Shaw. I és que hi ha tantes maneres de parlar d'amor i tendresa.
1: El somni d'un dia d'estiu, on cada melodia ens convida a somiar.

Els somnis també ens parlen d'amor i tendresa i de moltes altres coses. Podríem dir que el poeta és l'home que somia despert? Mentre us ho penseu, deixarem que sigui Joan Salvat Papasseit qui parli a través de les seves paraules i Xavier Sans a través de la seva música, amb aquest poema sense acabar.

0: Acabem de gaudir d'un dels moviments més bonics de la música de cambra de Wolfgang Amadeus Mozart, que va convertir aquest segon moviment, Tempo Diminuetto, de la sonata número 21, Kegel 304, en un espai d'expressió íntima. Tonalitat de mi menor, línies melòdiques expressives i un diàleg equilibrat entre els dos instruments. Els intèrprets eren la violinista Alina Ibragimova i el pianista Cédric Tiberghien. Ha estat després que el Cor Pedrell, dirigit per Esteve Costa Ventura, ens acostés la poesia de Joan Salvat Papasseit a través de la música de Xavier Sans, amb aquell poema sense acabar.
1: Catalunya Música.
0: Els pròxims minuts seran per dues obres que coneixen el dolor i la bellesa. Dues músiques d'una gran força expressiva. Un dels fragments instrumentals operístics més famosos, segur que l'heu sentit més d'una vegada, però abans sentirem el duet Sonata a lagrimar, de l'òpera Giulio Cesare in Egitto, de Georg Friedrich Händel, que és una de les pàgines més commovedores de la música barroca. Diu així: per el plor he nascut, i sempre ploraré la pèrdua del meu consol. Si el destí ens ha traït, ja no haurem d'esperar dies alegres i serens.

0: Ha començat amb una aparent serenor aquest intermezzo de l'òpera Cavalleria Rusticana de Pietro Mascagni. Una aparent serenor amb una harmonia clara i una melodia ampla de les cordes, però després la intensitat ha anat creixent de manera gradual, mantenint una emoció continguda que anticipa el desenllaç tràgic d'aquesta òpera. L'hem sentit amb la National Philharmonic Orchestra dirigida per Giuseppe Pataner, després de deixar-nos meravellar i portar per dues veus molt particulars, la del contratenor francès Philippe Jaroussky i la de la contralt Nathalie Stutzmann al capdavant del seu conjunt Orfeo 55.
1: El somni d'un dia d'estiu. Melodies que il·luminen el cap de setmana.

Són diferents els somnis que teniu a l'estiu dels que teniu durant les altres estacions? Somnis d'hivern és el títol de la sinfonia número 1 de Piotr Ilich Txaikovski. Amb ell deixarem enrere el recolliment per obrir una finestra a la imaginació a través del seu tercer moviment, l'Scherzo. Una música viva, lleugera i plena de moviment, com un joc de llums i ombres que travessa el paisatge.

Era Riccardo Muti dirigint la New Philharmonia Orchestra en aquesta versió de l'Scherzo de la primera sinfonia Somnis d'hivern de Tchaikovsky. I arribarem al final d'aquest espai de músiques evocadores, somiadores, inspiradores, i ho farem amb una obra coral, Tundra, del compositor i pianista noruec Ola Jailu, amb text de Charles Anthony Silvestri i les veus del cor Tenebre. Gràcies per haver compartit aquesta estona amb nosaltres un dia més, que tingueu un molt bon diumenge i que la música us continuï acompanyant sempre que sigui possible. Ens retrobem dissabte que ve a les 9 del matí i ara sí, a gaudir d'aquesta música d'una bellesa etèria i contemplativa que evoca l'amplitud dels paisatges del nord, el silenci i la pau interior.

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
1: a Catalunya Música.
0: A Catalunya Música.
2: El Palau de la Música Catalana acull el concert de cloenda del 40è aniversari del Festival Peralada. El proper 29 d'agost, l'orquestra del Festival de Bayreuth, dirigida per Pablo Heras Casado, interpretarà pàgines emblemàtiques de l'Anell del Nibelung de Richard Wagner. Més informació a palaumusica.cat. Recomanat per Catalunya Música.
0: Linka. A Catalunya Música. Viu l'estiu perfecte a Catalunya Música. Et convidem a explorar, descobrir i connectar amb la música. Fes que aquest estiu sigui inoblidable. Catalunya Música, on vulguis i quan vulguis.

Aquest estiu, la millor programació de concert és a Catalunya Música. Cada dia, a les 11 del matí, a les 3 de la tarda i a les 8 del vespre, la música en viu és la protagonista a Catalunya Música. Tres concerts diaris amb els millors intèrprets, les grans orquestres i els directors més prestigiosos del moment. Una programació de més de 125 concerts nacionals i internacionals per gaudir-ne on vulguis i quan vulguis. Viu un estiu de concert a Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: Catalunya Música presenta Música sense paraules.

música sense paraules. Deixa't portar només per la música.

Aquest estiu, Catalunya Música t'acompanya amb una programació pensada per viure la música sense presses. Cada dia tens una cita amb els festivals, els concerts, les bandes sonores, les músiques del món, l'òpera i el jazz. I els caps de setmana, seleccions especials i més concerts per gaudir de les vacances amb una altra energia. Catalunya Música. Oberta a l'estiu. On vulguis i quan vulguis.

0: Catalunya Música. A Catalunya Música comença el concert. Amb Montse Aguilera.
1: Avui us saludem per anar fins a la Basílica de Montserrat per sentir un dels concerts que formen part de la celebració del mil·lenari, és a dir, la celebració de la fundació del monestir de Montserrat per part d'Oliba, abat de Ripoll i de Cuixà i bisbe de Vic. La història, de fet, es remunta una mica abans del 1025, quan cap al 880, a finals del segle IX, a la muntanya de Montserrat hi havia una petita ermita dedicada a la Mare de Déu. Però és el 1025 quan un grup de monjos de Ripoll enviats pel seu abat van construir el monestir benedictí al costat de l'ermita. I el que sentirem dins d'aquest marc de celebració és una obra d'un compositor que ho va ser monjo benedictí del monestir de Montserrat, Anselm Viola. Ell va néixer el 1738 a Torroella de Montgrí i va passar bona part de la seva vida a Montserrat, que és on va morir el 1798. Per tant, va viure el moment de la Il·lustració, un moviment que promoia, entre altres, el racionalisme i el liberalisme oposats als poders reials i eclesiàstics. Els monestirs, però, continuaien sent centres musicals importantíssims, per bé que el gust cortesà anaia guanyant terreny i la música i els músics començaien a desvincular-se'n. Era el moment de la transició del barroc cap al classicisme. Viola, per exemple, va néixer quan Bach encara vivia a Leipzig, 12 anys abans que morís el 1750, i que aquesta fos la data de referència de la fi del barroc musical. Viola va morir el 1798, quan Mozart ja feia 7 anys que havia mort, i quan Beethoven en feia 6 que vivia a Viena, i quan Haydn, ja gran, 6 anys més gran que Viola, acabava d'escriure La creació. Viola es va formar a Montserrat i va coincidir més tard amb Narcís Casanoves, en un moment en què hi havia el ressò de la música fantàstica de Francesc Valls a Barcelona i més tard d'un jove Carles Baguer, format amb el seu oncle, Francesc Mariner. Baguer és qui va introduir el classicisme simfònic a Barcelona. I Baguer, a Barcelona, probablement hi va conèixer un antic escolar, Ferran Sor, que havia estat alumne d'Anselm Viola. D'aquesta manera l'han posat al context de la seva època, en aquella segona meitat de segle XVIII, d'on prové aquesta missa extensa que sentirem avui, la missa Alma Redemptoris Mater, música esplèndida, ja ho veureu, d'Anselm Viola, que interpretaran els solistes del concert Ellen Lloyd, Robert Soprano, Justina Baitcute, contralt, Héctor Ruiz, tenor, i Franco Oportus, baix. Canten amb l'Escola Cantorum de l'Escolania de Montserrat, amb Mercè Sanchís a l'orgue i amb el Bach Collegium Barcelona, que dirigix Pau Jorquera. De tots aquests intèrprets en sabrem coses després que hagin interpretat aquesta missa Alma Redemptoris d'Anselm Viola, des de la gravació que va fer Catalunya Música l'abril del 2025 a la Basílica de Montserrat dins del marc del mil·lenari.

Música fantàstica per descobrir, música per degustar, música per saber que existeix i per guardar-li un lloc dins del repertori. Música composta per Anselm Viola, nascut a Torroella de Montgrí l'any 1738. Va ser monjo benedictí a Montserrat i va passar bona part de la seva vida i allí és on va morir l'any 1798. I a la Basílica de Montserrat és on es va fer el concert que us oferim a Catalunya Música, aquest concert que forma part dels actes de celebració del mil·lenari de Montserrat, un enregistrament de l'abril del 2025, en què hi hem sentit aquesta obra, la missa Alma Redemptoris Mater d'Anselm Viola, en la versió d'Ellen Lloyd Roberts, soprano, Justina Baitcute, contralt, Héctor Ruiz, tenor i Franco Oportus, baix, amb l'Escola Cantorum de l'Escolania de Montserrat, el Bach Collegium Barcelona, Mercè Sanchís a l'orgue i Pau Jorquera a la direcció. L'Escola Cantorum de l'Escolania de Montserrat és fundada la temporada 23-24. Fa poc, per tant, de la fundació d'aquest cor que apareix amb la voluntat de tenir un cor mixt a Montserrat amb la missió de cantar en els actes litúrgics un cap de setmana al mes. Aquesta Escola Cantorum està formada per prop de 40 nois i noies d'entre 17 i 24 anys amb formació musical i experiència coral. Pel que fa al Bach Collegium Barcelona, és fundat el 2018 i dirigit per Pau Jorquera. És un cor i orquestra especialitzats en la interpretació de la música antiga, especialment de la música de Johann Sebastian Bach. Pel que fa a l'orquestra, la lidera la violinista Adriana Alcaide. Mercè Sanchís, des del 2009, és l'organista de l'Escolania de Montserrat i, finalment, Pau Jorquera actualment és el nou director de l'Escolania de Montserrat, després que durant els últims 11 anys la dirigís Llorenç Castelló. Jorquera és nascut a Barcelona l'any 1982. Ha fet estudis de direcció coral a l'ESMUC, a més de cant, piano i composició. Aquests, per tant, són els intèrprets que hem sentit interpretant la missa Alma Redemptoris Mater, música d'aquest compositor Anselm Viola que va viure la transició del barroc cap al classicisme. Música que va ressonar a la Basílica de Montserrat i música que s'hi va tornar a

sentir, perquè ara, fora de programa, tornarem a un dels fragments de la missa, el Kyrie, el que posarà el punt final definitiu al concert d'avui.

0: Érem a la Basílica de Montserrat sentint fora de programa aquest fragment extret de la Missa Alma Redemptoris Mater, que és l'obra que us hem ofert en aquest concert d'avui. Música d'Anselm Viola. Ara n'hem tornat a sentir el Kyrie, un concert el d'avui que es va fer l'abril del 2025 dins del marc del mil·lenari de Montserrat i on hi van participar tots aquests intèrprets. La soprano galesa Ellen Lloyd Roberts, la contralt de pares lituans nascuda a Roma Justina Baitkute, el tenor valencià nascut el 2001 Héctor Ruiz i el baix xilè Franco Portus. Han cantat amb l'Escola Cantorum de l'Escolania de Montserrat, amb el Bach Collegium Barcelona, amb Mercè Sanchís a l'orgue i amb Pau Jorquera dirigint. Aquesta versió d'aquesta missa d'Anselm Viola, que és un compositor esplèndid de ple segle XVIII, va néixer a Torroella de Montgrí el 1738, va morir a Montserrat el 1798, era contemporani, per tant, entre altres, de Franz Josef Haydn, de Wolfgang Amadeus Mozart, d'Antoni Salieri i més a prop va compartir espai al monestir de Montserrat amb Narcís Casanoves i va ser el professor de Ferran Sor. Per tant, Anselm Viola, avui protagonista amb la seva música d'aquest concert que va enregistrar Catalunya Música dins del marc de la celebració del mil·lenari de la fundació del monestir de Montserrat per part de l'abat Oliva. Això passava l'any 1025, quan un grup de monjos de Ripoll enviats pel seu abat van construir el monestir benedictí al costat d'una ermita que ja provenia del segle IX. I de quin ha sorgit aquesta obra esplèndida d'Anselm Viola que us ha presentat qui us parla? Montse Aguilera. Com sempre, tot un plaer. Mos tornem a trobar. A reveure.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: Avui, després del concert, de moment us proposem de sentir una gravació amb Victòria dels Àngels, que canta amb la Simfònica de Boston dirigida pel Charles Munch. Interpreten Les nits d'estiu, l'opus 7 d'Héctor Berlioz.

Aquestes eren les nits d'estiu d'Héctor Berlioz, l'Opus 7, en un enregistrament de Victòria dels Àngels amb l'Orquestra Simfònica de Boston, dirigida per Charles Munch. Reculem en el temps i del segle XIX de Berlioz ens n'anem cap al XVIII de Bach amb la cantata número 66, Erfreut euch, ihr Herzen, alegreu-vos, cors, canten Kai Wessel, James Taylor i Peter Cui amb el Collegium Vocale de Gant i sota la direcció de Philipp Herrewege.

0: Aquesta era la cantata Erfreut euch, ihr Herzen, alegreu-vos, cors, el número de catàleg 66, de Johann Sebastian Bach en les veus de Kai Wessel, James Taylor i Peter Cui, amb el Collegium Vocale de Gant i la direcció de Philipp Herrewege.
1: Catalunya Música. Escolta. Què sents? T'agrada? Catalunya Música. Per fer-te sentir bé.
2: Aquest estiu, Catalunya Música t'acompanya amb una programació pensada per viure la música sense presses. Cada dia tens una cita amb els festivals, els concerts, les bandes sonores, les músiques del món, l'òpera i el jazz. I els caps de setmana, seleccions especials i més concerts per gaudir de les vacances amb una altra energia. Catalunya Música, oberta a l'estiu. On vulguis i quan vulguis.

Comença demà serà una cançó, un espai concebut a la manera d'un refugi, d'un lloc on experimentar el pas del temps a través d'uns paràmetres diferents als del dia a dia, els propis de cadascuna de les creacions musicals que compartirem plegats durant els pròxims minuts. Jo sóc la Maria Montes, el control tècnic.

0: M'acompanya en Pau Blasi i tot és a punt per entrar a l'univers sonor de la compositora polonesa Gradzina Bakszewicz. Ella és l'autora de l'obra central del programa, el seu concert per violí i orquestra número 4.
1: Demà serà una cançó, amb Maria Montes.

Quan Gratzina Bakzevich va escriure l'obra que acabem de sentir, un estudi de concert per piano sol, ja feia 2 anys que havia abandonat la interpretació. Era l'any 1956 i el 54, un accident de trànsit l'havia afectada fins al punt que havia decidit baixar dels escenaris. Tenia llavors 45 anys i havia estat una reputada solista dels seus 2 instruments, el violí i el piano. I no només això, sinó que era una figura central a la cultura del seu país, Polònia. Així ho demostraven condecoracions com la de l'Orde de Cavalleria Polònia Restituta i la Medalla de la República Popular Polonesa, que va rebre en aquells anys, a més dels nombrosos premis en certàmens de composició. El talent de Gratzina Bakzevich era realment excepcional. No està a l'abast de tothom compondre i fer-ho bé, tocar el piano i fer-ho bé, i tocar el violí i fer-ho bé. I ella reunia totes aquelles habilitats. S'havia format en les 3 especialitats del Conservatori de Varsovia a la dècada dels 30, sota la tutela de Kazimierz Sikorski, i també s'havia graduat en filosofia. De fet, va tenir ocasió, gràcies a una beca, de formar-se també a París, on va rebre lliçons de Nadia Boulanger i dels violinistes André Touré i Carl Flesch. Aviat van arribar les grans gires de concerts. El prestigi de Gratzina Bakzevich creixia i era reconeguda amb nomenaments com el que l'any 36 va convertir-la en la primera violí, la concertino, de l'orquestra de la ràdio polonesa, acabada de crear. I, és clar, ens podríem fer una pregunta del tot legítima. Per què una personalitat com la de Gratzina Bakzevich, incontestable a nivell musical, és amb prou feines coneguda fora de les fronteres poloneses? No aspiro a respondre, la veritat, però encara constataré un detall més. A Bakzevich se la sol descriure amb una frase que repeteix. Ella és la baula perduda entre Szymanowski i Lutosławski. Doncs bé, Bakzevich és molt més que una baula entre 2 compositors, dels que curiosament sí que recordem el nom. Va ser una creadora original i en evolució durant tota la seva carrera i al llarg dels propers minuts espero que les seves composicions en siguin la prova. I ara, un cop d'ull a una de les seves obres del primer període, que se sol ubicar entre els seus anys de formació i el final de la Segona Guerra Mundial. Un moment en què Bakzevich s'acosta a la música amb mirada neoclàssica i tant el seu fraseig com a les melodies i solucions que planteja es pot resseguir una connexió amb el passat. I també una altra connexió important, la que vincula les seves creacions amb la música tradicional del seu país. Tot això podem trobar-ho a un fragment ben curtet del seu quintet de vent, el 4th i últim moviment, Vivo.

un dinamisme que s'escapa per les esquerdes de mare en la música de Gratzina Bakzevich. El quintet de vent de Silèsia interpretava, en aquesta ocasió, el Vivo, el darrer moviment del quintet de vent de la compositora polonesa, escrit el 1932 i que és, de fet, una de les seves primeres obres amb entitat pròpia. El fragment que us proposo a continuació ens acostarem a la segona etapa d'aquesta autora, la que s'ha situat entre els anys 45 i 59. Ha passat la Segona Guerra Mundial i el conflicte ha afectat a Bakzevich des de tots els angles possibles. Com a ciutadana polonesa i resident a Varsovia, ha viscut intensament molts episodis de la guerra i també a nivell personal i familiar n'ha patit les conseqüències. Tot i això, aquells anys va mantenir la seva activitat musical. Va fer classes, va participar en concerts clandestins i fins i tot en associacions de músics. I el que mai va deixar de fer va ser escriure. La guerra es va acabar i els anys següents tampoc van ser fàcils, però les composicions seguien apareixent. És el cas de la que sentim a continuació, la seva Partita per orquestra, escrita l'any 1955. Una obra en què mostrarà la seva apertura a la modernitat, els nous sons que venien d'altres indrets d'Europa, a les avantguardes del moment. Aquest fragment és l'intermezzo, on estirarà els límits de la tonalitat i la textura.

En aquests 3 minuts, Grażyna Bakcevich ha mostrat una manera peculiar de llegir l'orquestra, de crear un coixí sonor que batega i una melodia amplificada on el centre tonal és difús i l'atmosfera és el més important. Era l'intermezzo de la seva partita per orquestra de l'any 55 i que sentíem interpretat per la Simfònica de la Ràdio de l'Oest d'Alemanya que dirigia Lukas Borowicz en una gravació, per cert, publicada el 2024. I encara un detall, aquesta melodia va agradar tant a la seva autora que la tornaria a fer servir al seu concert per viola. Ara és un bon moment per aturar-nos en aquest recorregut per alguna de les obres de Grażyna Bakcevich i girar la nostra mirada a una de les seves principals influències, la del compositor i pianista Karol Szymanowski. Inspirat ell mateix per Chopin i la música polonesa, també combinava els aires d'autors de finals del segle XIX, com Richard Strauss i Max Reger, alhora que es deixava traspassar per l'impressionisme francès d'autors com Debussy i Ravel. Us proposo sentir una breu mostra del seu repertori, una de les seves 6 cançons de courpier per a cor mixt, escrita l'any 1928, l'any en què Grażyna Bakcevich entrava a estudiar al Conservatori de Varsovia, on Szymanowski era precisament el director.

Una atmosfera hipnòtica, la d'aquesta cançó de Kurpie, música per cor mix de Karol Szymanowski, que interpretava la Capella Simfònica Estatal Russa, dirigida per Valeri Polyansky. Va ser escrita l'any 1928 i proposava una hibridació curiosa entre les melodies tradicionals i els sons atmosfèrics de la clàssica dels anys inicials del segle XX. Szymanowski va ser una de les grans influències, com no podia ser d'altra manera, de la també polonesa Grażyna Bakszewicz, que durant alguns anys i sobretot al final de la seva carrera també va exercir la docència al mateix Conservatori de Varsovia que havia dirigit Szymanowski durant els anys 20. I és cert que tan sols amb una escolta ràpida algunes de les obres de Bakszewicz podem copsar que va ser capaç d'obrir la ment a les noves maneres de fer, a les primeres avantguardes del segle. I aquesta ment oberta va ser també una de les herències que va transmetre als seus alumnes. Un d'aquests estudiants, tan destacat com desconegut pel públic general, va ser el croat Dubravko Detoni, compositor encara en actiu. La seva obra és prou variada i n'hem triat una pinzellada per piano. Er, Andantino Sostenuto, una peça que, sobre motius mínims, genera una atmosfera incòmoda i inestable.

Manuel Fernández era el pianista encarregat d'interpretar aquest fragment musical del croat Dubravko Detoni, un dels alumnes de l'autora protagonista del programa d'avui, Gražina Bakšević. I a ella i al seu repertori retornem durant els pròxims minuts, ja que és moment d'entrar, finalment, en l'obra central del capítol, el seu concert per violí i orquestra número 4. Una obra que va escriure pensant bàsicament en ella mateixa, que va estrenar-lo com a solista el 21 de febrer del 1952 a Cracòvia. I en què podem observar aquesta dedicatòria personal? Doncs probablement en el grau de virtuosisme i exigència tècnica. Sabem que Bakšević era una violinista excepcional, però sobretot en la llibertat amb què construeix i ornamenta la part solista del concert, que dialoga amb l'orquestra de manera totalment oberta. El concert s'estructura en tres moviments i, en aquest sentit, segueix doncs l'esquema clàssic. I a través d'aquest esquelet, l'autor es mourà amb flexibilitat, creant una composició de pes, una obra sòlida, de la que ara mateix us en donem algunes claus d'escolta.

El primer moviment, Allegro non troppo, començarà amb una introducció orquestral d'aires grandiosos, amb reminiscències d'altres grans obres simfòniques, on s'aniran alternant els grups instrumentals fins que aparegui la primera intervenció del violí.

Aquesta primera intervenció de la solista ja deixa clara la complexitat de l'escriptura per violí, amb frases que sonen gairebé improvisades, i l'acompanyament orquestral tornarà orgànic i integrat.

El desenvolupament central del primer moviment alternarà fragments que sonen a cadència improvisada amb intervencions de l'orquestra que recuperen alguns temes de la introducció. I finalment arribarem a la reexposició que posarà el punt final a aquest allegro amb un final contundent. Tot seguit, Andante Tranquillo.

Aquí l'ambient és totalment el d'un poema romàntic. Lirisme, girs onírics i un acompanyament que recorda el so dels impressionistes francesos. Els timbres de l'orquestra brillen.

I finalment, Vivace, el tercer i últim moviment del concert. La introducció de l'orquestra ens situa en un ambient ple de moviment que busca que la música resplendeixi i, sense trigar gaire, el violí solista, de nou amb una escriptura virtuosa, farà la seva aparició.

Aquest moviment ens farà transitar un espai viu que pot recordar en algun moment a la lleugeresa de la música tradicional, sempre present i mutable a l'obra de Bakhzhevich. Però, en tot cas, és innegable que aquesta és una peça monumental, exigent i vibrant alhora. No hi afegiré més paraules. Us deixo, doncs, amb el concert per violí i orquestra número 4 de Grażyna Bakhzhevich, interpretat per la violinista Joanna Kurkowicz i l'Orquestra Simfònica de la Ràdio Polonesa.

Després d'escoltar amb atenció i calma una obra com aquesta, no hi ha dubte de per què el nom de Grażyna Bakszewicz forma part de la història de la música polonesa, així com que hauríem de tenir-la molt més present a les programacions d'arreu. Ella era l'autora d'aquest concert per violí i orquestra, el número 4 de la seva producció, que hem sentit en la gravació de Joanna Kurkowicz, el rol solista, acompanyada per la Simfònica de la Ràdio Polonesa i dirigida per Lukasz Borowicz. Aquesta ha estat avui l'obra central a Demà serà una cançó. Però encara ens queden alguns minuts per davant i els aprofitarem per escoltar una mica més de música de Bakszewicz. Una altra mostra de la seva passió pel violí i del coneixement profund de l'instrument, que va plasmar obres en formats poc habituals com la que us proposo ara. El seu quartet per quatre violins, escrit l'any 49 en l'estil que va denominar-se realisme socialista, un neoclassicisme obert a les novetats, però no massa, no fos cas. Així sonava el seu primer moviment, Allegretto.

Avui, l'obra i la figura de la compositora polonesa Grażyna Wachsiewicz han centrat el nostre interès i el nostre viatge musical. Un recorregut divers a través del qual espero que hagueu connectat amb la seva particular visió sonora del món i hagueu pogut comprovar, o si més no, intuir l'enorme talent d'aquesta creadora. I per part nostra és tot. Us saludem els que hem fet possible aquest Demà serà una cançó. Pau Blasi, el control tècnic, i jo mateixa, Maria Montes, davant del micròfon. Moltes gràcies per acompanyar-nos i fins aviat.

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
1: a Catalunya Música.
0: A Catalunya Música.
2: El MACBA posa en marxa els vespres MACBA coincidint amb l'horari d'estiu. Entrada gratuïta els dijous, divendres i dissabtes de les 6 de la tarda a les 8 del vespre. Podràs visitar de franc l'última proposta de la col·lecció amb visita comentada els dissabtes a les 6 de la tarda i les exposicions temporals. Més informació a macba.cat. Recomanat per Catalunya Música.
0: Linkat. A Catalunya Música.
3: Catalunya Música.
0: Catalunya Música presenta Música sense paraules.

0: Catalunya Música.
1: A Catalunya Música comença el concert. Amb Montse Aguilera.
2: Avui us saludem per anar fins a l'església de Santa Maria de Vilabertran per sentir un dels recitals de la Schubertiada del 2025, un enregistrament de Catalunya Música del mes d'agost en què hi sentirem la soprano alemanya Christiane Karg i el pianista Wolfram Rieger. Interpretaran un programa preciós, un recital construït com una mena de viatge musical des del lied romàntic alemany de Schubert, passant per la profunditat psicològica de Mahler i per arribar a la refinada melodia francesa de Ravel. La primera part són 4 lieder de Schubert i els 5 Rückert-lieder de Mahler i la segona part està dedicada a Ravel, coincidint en aquell moment, agost del 2025, amb el 150è aniversari del seu naixement. Comencem, per tant, amb Schubert, amb els 4 lieder que va triar Christiane Karg per començar el seu recital a Vilabertran. El primer és «Sei mir gegrüßt», «Et saludo», és el Lied Deutsch 741. Després «Lachen und weinen», «Riures i plors», és el Deutsch 777. A continuació sentirem «Das sie hier gewesen», «Ella ha estat aquí», és el Lied Deutsch 775. I finalment acabarem amb «Du bist die Ruhe», «Tu ets el repòs», és el Lied Deutsch 776. Música de Franz Schubert en la veu de la soprano Christiane Karg, al piano Wolfram Rieger.

Aquest recital d'avui ha començat amb quatre lieder de Franz Schubert. El primer, Sei mir gegrüßt, et saludo, és el Lied Deutsch 741, una cançó de salutació amorosa marcada per l'enyorança. Després, hem sentit Lachen und Weinen, riures i plors, el Deutsch 777, un Lied que contraposa les llàgrimes i l'alegria amb espontaneïtat. A continuació, Christiane Karg ha interpretat Das sich hier gewesen. Ella ha estat aquí, és el Lied Deutsch 775 i expressa el record de la presència estimada. I finalment, aquest primer bloc s'ha acabat amb Du bist die Ruhe, tu ets el repòs, és el Deutsch 776, és un dels grans líders de Schubert, una meditació sobre l'amor com a refugi espiritual. Doncs tot això és el

que ha interpretat la soprano Christiane Karg amb el pianista Wolfram Rieger, els dos intèrprets d'aquest concert preciós d'avui, que després, us ho dèiem, de Schubert, continua amb Gustav Mahler, amb les cançons sobre poemes de Rückert, és a dir, el cicle Rückert-Lieder, que comença amb aquell lied titulat Blicke mir nicht in die Lieder. Després sentirem Ich atmet einen Lindenduft, a continuació, Mitternacht, després, Liebst du Schönheit i, finalment, Ich bin der Welt abhanden gekommen. És música de Mahler, música composta quan començava el segle XX, l'any 1902, música que interpreta la soprano Christiane Karg amb Wolfram Rieger al piano. El recital d'avui continua amb els Rückert-Lieder de Gustav Mahler.

la música de Gustav Mahler en la veu de la soprano Christiane Karg, nascuda l'any 1980, una cantant alemanya alumna de Wolfgang Holzmair al Mozarteum i que va fer el seu debut ara fa 20 anys, el 2006, a Salzburg. Christiane Karg és la veu d'aquest recital d'avui, canta amb el pianista Wolfram Rieger i ara els hem sentit fent els Rückert-Lieder de Gustav Mahler, música composta l'any 1902, música esplèndida que hem sentit en aquesta primera part del concert dedicada a Schubert i a Mahler. I ara ens n'anem cap a la segona, que és tota música de Maurice Ravel, el compositor de qui el 2025 se'n commemoraria els 150 anys del naixement. Per tant, Ravel és protagonista a partir d'ara al recital que us oferim i de moment amb les 5 melodies populars gregues que també ho són de l'inici del segle XX. És música composta entre el 1904 i el 1906. Música que interprete Christiane Karg, soprano, amb Wolfram Rieger al piano.

La música evocadora de Maurice Ravel per començar aquesta segona part del recital d'avui, que li és tota dedicada al compositor francès, nascut l'any 1875, per tant, d'aquí el 2025, el moment del concert se'n commemoraien els 150 anys del naixement. Perquè el recital d'avui és una gravació de Catalunya Música de l'agost del 2025 feta a l'Església de Santa Maria de Vilabertran. Avui som a la Schubertíada i hi som amb dos dels grans noms del moment, Christiane Karg, soprano, i Wolfram Rieger, piano, dues figures de primer nivell en el món del lied, i que ara han interpretat aquest cicle de cinc melodies populars gregues de Ravel, música composta a l'inici del segle XX, entre el 1904 i el 1906. Doncs després d'això, d'aquestes melodies gregues, ens n'anem cap a uns cants populars de Ravel. És la següent proposta d'aquest recital en què Christiane Karg hi cante amb Wolfram Rieger, que és bavarès, nascut l'any 1962 i alumne a Munic d'Erich Verba o de Helmut Deutsch. Rieger és el pianista d'aquest recital i ara, amb Christiane Karg soprano, interpreta els cants populars de Maurice Ravel, la cançó espanyola, la cançó francesa, la melodia italiana i la cançó hebrea. Són els quatre cants populars de Maurice Ravel.

Aquesta segona part d'avui ha començat amb les 5 melodies populars gregues de Ravel i ara estàvem sentint els cants populars que amplien aquesta mirada cap a diferents cultures, perquè hem sentit la cançó espanyola, la cançó francesa, la melodia italiana i la cançó hebrea, les quatre melodies d'aquest cicle que han interpretat Christiane Karg, soprano, i Wolfram Rieger, piano. Rieger és un habitual del món del Lied i ha actuat amb cantants com Brigitte Fassbender, Barbara Boni, Julian Banze, Christophe Pregardien o Thomas Quasthoff. I avui el sentim fent duo amb Christiane Karg, que és la soprano alemanya formada al Mozarteum de Salzburg i que està desenvolupant una carrera internacional en els principals teatres i festivals europeus. Se la reconeix sobretot per la seva interpretació del Lied, per la claredat en la dicció, la seva elegància i la seva sensibilitat. I tot això és el que percebem en la interpretació d'aquest repertori preciós que us oferim avui, una primera part dedicada a Schubert i Mahler i una segona dedicada a Maurice Ravel. Ravel, autor, ara ja per acabar el concert, de Xerezada, que és un cicle de poemes per a veu i orquestra. En sentirem la versió per a veu i piano a partir de textos de Tristan Klingsor, que era amic de Maurice Ravel. Sentim Àsia, la flauta màgica i l'indiferent. Música de Ravel en la veu de Christiane Karg, soprano, amb Wolfram Rieger al piano.

El recital que us oferim avui s'havia d'acabar amb Xerezada, que és una obra ambiciosa de Ravel. Tres melodies, Àsia, la flauta màgica i l'indiferent, en

Ravel hi crea tot un orientalisme sensual i refinat, ple de colors i d'atmosferes molt suggeridores. Tot això ho hem sentit en la veu de la soprano Christiane Karg, ha cantat amb Wolfram Rieger. Són els dos intèrprets d'aquest concert d'avui, un concert preciós que va durar una mica més després dels aplaudiments. Tota la segona part havia estat feta amb música de Maurice Ravel i la primera obra fora de programa que sentirem ho és del compositor francès. El vocalista estudi en forma d'habanera i això encara s'enllaçarà amb una altra obra fora de programa que torna a Rückert, que és el poeta que ha articulat tota la primera part amb la música de Schubert i de Mahler. Doncs ara Rückert el sentirem amb música de Clara Schumann, Liebs du Schönheit, si estimes per la bellesa. És el Lied opus 12, número 2. Ravel i Clara Schumann amb Christiane Karg soprano i Wolfram Rieger piano.

0: Música fora de programa que es va sentir a l'Església de Santa Maria de Vilabertran l'agost del 2025 al recital que hi van fer Christiane Karg, soprano, i Wolfram Rieger, piano. Han interpretat el vocalís estudi en forma d'habanera de Maurice Ravel i després Liebst du um Schönheit. Si estimes per la bellesa, és el Lied opus 12, número 2, de Clara Schumann, música feta a partir d'un text de Rückert, que ha estat el poeta de la primera part d'aquest recital d'avui, en què ja hem sentit quatre Lieder de Franz Schubert i després els Rückert Lieder de Gustav Mahler. Després de la pausa, a la segona part, el recital va canviar completament i se'n va anar fins a la música de Maurice Ravel, coincidint aquell 2025 amb el 150è aniversari del seu naixement. D'aquí que aquest concert hagi tingut aquestes dues parts ben diferenciades, Schubert i Mahler, Mahler que per dates és exactament contemporani de Ravel i, de fet, la música que hem sentit és d'aquell inici de segle XX. Música de Schubert, Mahler i Ravel, per tant, en aquest recital d'avui, un enregistrament de Catalunya Música dins del marc de la Schubertíada de Vilabertran. Recital de Christiane Karg, soprano, i Wolfram Rieger, que us ha presentat qui us parle, Montse Aguilera. Com sempre, tot un plaer. Ens tornem a trobar. A reveure.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: Després de sentir Ravel al concert d'avui, continuem ara amb més música francesa d'Hector Berlioz. Ens sentirem Les nits d'estiu, tal com les interpreta la mezzosoprano Anne-Sophie von Otter amb Les musiciens du Louvre sota la direcció de Marc Minkowski.

Eren les nits d'estiu d'Hector Berlioz amb Anne-Sophie von Otter, mezzosoprano, i Les Musiciens du Louvre sota la direcció de Marc Minkowski.

0: on vulguis i quan vulguis. Linkat. El teu enllaç amb la cultura
1: a Catalunya Música.
0: A Catalunya Música.
2: El Festival És Dansa celebra la 44a edició a Les Preses. Del 17 al 23 d'agost, una proposta en què la tradició, la creació, la natura, la formació i la participació s'uneixen per viure els 360 graus de la dansa tradicional. Més informació a esdansa.cat. Recomanat per Catalunya Música.
0: Linkat. A Catalunya Música. Escolta. Què sents?

Et motiva? Catalunya Música, per fer-te sentir bé.

Continuem la nostra programació amb Mateu Fletxa, el vell compositor nascut a Prades l'any 1481 i mort a Poblet el 1553. D'ell sentim una de les seves ensalades, aquest tipus de composició polifònica, d'estil madrigalesc, de caràcter festiu i humorístic i completament heterogènia perquè combina diversos idiomes, elements populars i cultes, dramàtics i còmics, i religiosos i profans. L'ensalada que sentim és la que porta per títol La guerra i ens l'ofereix l'ensemble Clément Jeannequin, que dirigeix Dominique Wyss.

0: S'acaba aquí l'ensalada La guerra, de Mateu Fletxa el Vell. Sentíem l'ensemble Clement Janacan, que dirigeix Dominique Vis, un enregistrament de l'any 1997.
1: Interludi. El moment més clàssic de cada dia a Catalunya Música.
2: La pianista Alicia de la Rocha interpreta tot seguit la sonata per a piano en re major Kegel 311 de Wolfgang Amadeus Mozart.

0: Aquesta que sentíem és la sonata per a piano en re major Kehel 311 de Wolfgang Amadeus Mozart i us l'oferíem interpretada per la pianista Alicia de la Rocha.
1: Interludi. El temps dels més clàssics a Catalunya Música.
2: Continuem endavant la nostra programació ara per sentir la sonata per a violí i piano número 3 en re menor, opus 108, que Johannes Brahms va compondre l'any 1888 i va dedicar a Hans von Bülow. Sentim-ne la versió de Dmitri Sitkovetsky, violí, i Bela Davidovich, piano.

0: Fins aquí la sonata per a violí i piano número 3 en re menor, opus 108 de Johannes Brahms. N'hem sentit un enregistrament de l'any 1987 a càrrec de Dmitri Sitkovetsky, violí, i Bella Davidovich, piano.
1: Catalunya Música.
2: Per continuar, el que sentirem avui a la sintonia de Catalunya Música és la sinfonia número 7 en re menor, opus 124, del britànic Charles Villiers Stanford. La sentim en la versió de l'Orquestra Simfònica de Bournemouth, dirigida per David Lloyd-Jones.

0: Aquesta era la sinfonia número 7, en re menor, opus 124 de Charles Villiers Stanford, i us l'oferíem interpretada per l'Orquestra Simfònica de Bournemouth, dirigida per David Lloyd-Jones.
1: Interludi. Quan els clàssics es converteixen en el millor moment del dia, a Catalunya Música.

Som a la sintonia de Catalunya Música. Continuem la nostra programació ara per sentir les quatre peces espanyoles de Manuel de Falla: aragonesa, cubana, muntanyesa i andalusa. Són quatre peces compostes l'any 1908 a París i que va estrenar el pianista lleidatà Ricard Viñas. Ens sentim avui la versió del pianista Joaquín Achúcarro.

Aragonesa, cubana, muntanyesa i andalusa són les quatre peces espanyoles que Manuel de Falla va compondre l'any 1908 i que hem sentit en la versió del pianista Joaquín Achucarro.

0: Interludi. Els clàssics de la clàssica a Catalunya Música.
1: A Catalunya Música us convidem a sentir tot seguit la cantata número 31 de Johann Sebastian Bach, la cantata El cel riu, la terra llança crits d'alegria. I la sentirem en la versió de Kurte Kilutz, tenor, Sigmund Nimsgren, baix, i els petits cantors de Viena amb el Concentus Musicus vienès i sota les directrius de Nikolaus Harnoncourt.

0: Aquesta era la cantata El cel riu, la terra llança crits d'alegria, és a dir, la cantata número 31 de Johann Sebastian Bach. Sentíem la versió que n'oferien els solistes vocals dels Petits Cantors de Viena amb el tenor Kurt Ekilutz i el baix Sigmund Nimsgern. Sentíem també el cor dels Petits Cantors de Viena i el Concertus Musicus de Viena dirigits per Nikolaus Harnoncourt.
1: Interludi. El repertori més clàssic a Catalunya Música.

Aquest estiu, Catalunya Música t'acompanya amb una programació pensada per viure la música sense presses. Cada dia tens una cita amb els festivals, els concerts, les bandes sonores, les músiques del món, l'òpera i el jazz. I els caps de setmana, seleccions especials i més concerts per gaudir de les vacances amb una altra energia. Catalunya Música. Oberta a l'estiu. On vulguis i quan vulguis. Aquest estiu, la millor programació de concert és a Catalunya Música. Cada dia, a les 11 del matí, a les 3 de la tarda i a les 8 del vespre, la música en viu és la protagonista a Catalunya Música. Tres concerts diaris amb els millors intèrprets, les grans orquestres i els directors més prestigiosos del moment. Una programació de més de 125 concerts nacionals i internacionals per gaudir-ne on vulguis i quan vulguis. Viu un estiu de concert a Catalunya Música.

A Catalunya Música. Cicle Coral. Un programa de música coral de Catalunya Música. Amb Albert Torrents.

Amb moltes ganes de compartir amb vosaltres la pròxima hora d'emissió a Catalunya Música, encetem aquí aquesta nova edició de cicle coral que dedicarem a sentir i comentar fragments de la producció coral d'un dels grans compositors suïssos del segle XX. Estem parlant de Franck Martin. Nascut a Ginebra l'any 1890, desè i últim fill d'un pastor calvinista d'ascendència francesa, que s'havia refugiat a Suïssa de la persecució dels hugonots. Martin no va estudiar mai en cap conservatori. Abans de començar a anar a escola, però, ja tocava el piano i als 9 anys componia algunes cançons. Va estudiar matemàtiques i física a la Universitat de Ginebra per satisfer el desig patern, però alternant-ho sempre amb la dedicació a la música. Als anys posteriors, a la Primera Guerra Mundial, Martin va viure en diverses ciutats, concretament Zúric, Roma i París, però l'any 1926 va tornar a Ginebra, on va fundar la Societat de Música de Cambra, que va dirigir i on va tocar com a clavicembalista durant 10 anys. Durant aquest període, també va ensenyar teoria musical i improvisació a l'Institut Jacques Dalcroze, amb qui va col·laborar, i música de cambra al Conservatori de Ginebra. Les composicions d'aquesta època mostren un compositor a la recerca del seu propi llenguatge musical. I és precisament d'aquests anys que data la primera de les obres que sentirem avui, la missa per doble cor a capella.

D'aquesta manera comença la missa per doble cor a cappella de Frank Martin, amb aquest Kyrie que hem sentit interpretat per les veus del cor de cambra de les Ries, que dirigia Daniel Royce. Entre els anys 1922 i 1926, Frank Martin va treballar, com a exercici, en la composició d'una missa catòlica, que el mateix compositor va definir com un afer particular entre Déu i jo mateix. Aquesta missa per doble cor a capella comprèn les cinc seccions de l'ordinari de la missa catòlica i recull conscientment la tradició gregoriana. Simple, diatònica, d'estil modal auster i en la seva major part homofònica, l'obra revela més aviat poc de l'autèntica personalitat del seu creador, que va buscar expressament mantenir la seva idiosincràsia al marge d'allò que escrivia. Amb tot, és fàcil detectar-hi algunes fonts d'inspiració molt clares. La música medieval en el Kyrie, part del Gloria i el Sanctus, la del Renaixement en el Benedictus i alguns elements rítmics típicament barrocs arreu de la missa. D'aquesta manera, l'obra, com passa, de fet, amb el conjunt de la producció de Frank Martin, és difícilment classificable sota cap patró. Sorprèn, per tant, l'extraordinària cohesió d'entitat que recull cinc segles de tradició litúrgica catòlica i la professió de fe ecumènica d'un home sincerament cristià. Si abans comentàvem, a propòsit d'aquesta missa, la impossibilitat de classificar l'obra sota cap estil concret, ara podem afegir-hi que, de fet, el llenguatge característic de Frank Martin fa molt difícil d'ubicar-ne tota la producció en cap escola particular o comparar-lo amb altres compositors. El seu desenvolupament, en tot cas, ha estat extremadament prolongat. Des de petit, havia sentit a casa molta música de tradició alemanya i el va impressionar especialment una audició de la Passió segons Sant Mateu de Johann Sebastian Bach. L'harmonia bachiana el va influir durant molt de temps i, de fet, va considerar-la com l'element més important de la música tota la vida. Martin també va rebre influències de Schumann, Chopin i Ravel. Va cultivar breument el dodecafonisme, però sense ajustar-se a les regles de Schoenberg ni abandonar del tot la tonalitat. Finalment, també va experimentar amb elements de la música antiga, música popular i ritmes indis i búlgars. Tot plegat resulta en un punt de partida complicat, un conflicte que evidencien especialment obres primerenques com aquesta missa. L'últim fragment que ens sentirem avui és l'Agnus Dei, qui posa el punt final. La versió és, novament, la de Daniel Royce, al capdavant del cor de cambra de les Ries.

Pac del cor de cambra de les Ries que dirigia el mestre Daniel Royce. La missa per doble cor a capella de Frank Martin és protagonista d'una d'aquelles curioses anècdotes que de tant en tant ens brinda la història. Malgrat que avui és una de les obres

0: espiritualitat, la situació va canviar força a les primeries de la dècada de 1960 i especialment després del Concili Vaticà II, les decisions del qual van resultar ser molt pròximes a l'ecumenisme natural del compositor. Així, després de les obres sobre temes religiosos que Martin va compondre d'ençà dels últims anys de la guerra i que sentirem més endavant, el compositor va acceptar progressivament que la seva antiga missa podia ser, més enllà de l'afer privat entre Déu i ell mateix que havia estat, digna d'un lloc en el repertori.
1: A Catalunya Música. Cicle coral.
0: El cicle coral, seguim aprofitant la vinentesa que avui ens brinda l'audició de la seva música coral per repassar breument la biografia del compositor suís Franck Martin. L'any 1946, Martin va abandonar el seu país, on havia estat director del Tècnicum Modern de Músic i l'Associació de Compositors Suïssos, per traslladar-se als Països Baixos, a la recerca de més temps per dedicar les seves composicions. Es va instal·lar, en primer lloc, a Amsterdam i 10 anys més tard a la població de Naarden, on s'havia de quedar la resta de la seva vida.

Era una de les il·lustracions per cor d'una escena de La tempesta de Shakespeare, musicada per Frank Martin. La interpretació anava a càrrec del cor de cambra de les Ries, que dirigia Daniel Royce. Entre finals de 1949 i principis de 1950, Martin va compondre, per al cor de cambra dels Països Baixos, llavors dirigit per Félix de Nobel, les cinc cançons d'Ariel, a capella, a partir de l'obra de Shakespeare, La tempesta. El tema havia fascinat el compositor durant molt de temps, i després d'aquest primer intent d'arranjar-ne el text anglès, Martin va tornar a fer-ne servir els cors en l'òpera Der Sturm, una de les seves dues obres en aquest gènere, escrita sobre el mateix tema pocs anys més tard i amb traducció a l'alemany d'August Wilhelm von Schlegel. Aquesta versió original de l'obra es caracteritza per una atmosfera confusa i màgica. El compositor desplega un do extraordinari per l'escriptura vocal, amb el cor mix dividit, de vegades fins a 16 veus, i la seva habilitat per crear harmonies sorprenents en el seu llenguatge musical únic.

El cor de cambra de les Ries, dirigit per Daniel Royce, interpretava una altra de les escenes de La tempesta de Shakespeare, musicada per Frank Martin. Si seguim cronològicament el repàs del catàleg de Frank Martin, hem d'esmentar l'oratori Interra Pax, compost l'any 1944 per encàrrec de Ràdio Ginebra, amb l'objectiu que la seva estrena fos retransmesa el dia que es va firmar l'armistici que havia de posar fi a la Segona Guerra Mundial. Martin, que no havia tornat a arranjar cap text litúrgic d'ençà de la missa, va presentar com a resultat una obra en quatre parts que expressen, respectivament, els horrors de la guerra, l'alegria de la pau, el perdó entre els homes i la pau divina. Pocs mesos després d'aquella data, la primavera de 1945, Frank Martin va tenir l'oportunitat de conèixer una obra d'art que l'havia d'inspirar de manera decisiva per una de les seves composicions més significatives, Gòlgota. Estem parlant del quadre Les Tres Creus de Rembrandt, pintura que data de l'any 1653 i del qual existeixen diverses versions. La seva coreografia en clarobscur, que il·lustra l'escena immediatament posterior a la crucifixió de Crist, va fascinar de seguida Martin, que es va alliberar definitivament de la resistència intuïtiva que li impedia tractar temes sacres en general i la passió de Crist en particular. Va ser així com, amb una mescla de respecte, incertesa i urgència creativa obsessiva, va néixer el segon oratori de Frank Martin, Gòlgota.

D'aquesta manera comença l'oratori Gòlgota de Frank Martin, amb aquest cor introductori que hem sentit novament en la versió del director Daniel Royce, però aquest cop al capdavant de la capella.

l'Amsterdam, el Cor de Cambra Filarmònic d'Estònia i l'Orquestra Simfònica Nacional d'Estònia. A banda de compondre, Frank Martin tenia l'hàbit d'escriure sovint sobre la seva activitat. Gràcies a aquest testimoni, sabem l'angoixa que li provocava enfrontar-se a cada nova partitura i les motivacions i els criteris que el guiaven durant la composició de l'obra. En el cas que ens ocupa, Martin justifica la seva aproximació a la Passió de Crist per la impressió causada per la pintura de Rembrandt que abans hem esmentat i per la Passió segons Sant Mateu de Bach que havia sentit des de petit, malgrat la sensació que havia tingut tota la vida de no ser digne de tractar temes sacres en general i aquest en particular. Així, la partitura està molt marcada per la influència de Bach, però a diferència dels oratoris del cantó de Leipzig, molt lligats amb la litúrgia i adreçats a una comunitat específica de conviccions religioses homogènies, Martin no volia que la seva obra fos considerada música sacra en un sentit estricte, sinó més aviat una meditació bíblica independent de cap dogma de fe. Ell volia limitar-se a presentar l'esdeveniment i que fos l'oient qui entregués les seves pròpies conclusions.

Era el final de la primera part de l'oratori Gòlgota de Frank Martin, que acaba amb la descripció musical de l'escena que té lloc a l'hort de Getsemaní. La interpretació era, un cop més, de Daniel Royce al capdavant de la Capella Amsterdam, el Cor de Cambra Filarmònic d'Estònia i l'Orquestra Simfònica Nacional d'aquest mateix país. Pels escrits de Martin sobre la seva pròpia obra, també sabem que l'autor hauria volgut concentrar la narració del drama en una obra de curta durada, proporcional a les dimensions del quadre de Rembrandt que l'havia inspirat. Aviat es va adonar, però, que el format musical havia de ser el d'un oratori, capaç, per les seves dimensions, de crear un marc i una atmosfera necessàries per l'expressió d'un tema d'aquest tipus. Així doncs, són 10 els quadres musicals que, agrupats en dues parts d'igual llargada, expliquen la història de la passió de Crist des de l'entrada a Jerusalem fins a la resurrecció. De la mateixa manera que Rembrandt, Martin concentra tota la llum en la figura de Crist i deixa tots els altres personatges de la història en penombra. Per fer-ho, es basa en tots quatre evangelis, mesclant els relats en una unitat nova i matisant els esdeveniments secundaris, com per exemple la negació de Pere, que sol ocupar un lloc important en la tradició barroca. Aquesta narrativa extremadament densa es compensa amb comentaris lírics que fan les mateixes funcions que les àries i els corals en les passions prèvies. Però en comptes de paràfrasis poètiques lliures d'escriptors contemporanis, Martin escull per aquestes seccions textos contemplatius de les Meditacions i Confessions de Sant Agustí d'Hipona, el filòsof més prominent i doctor de l'Església en l'Antiguitat. Juntament amb versos individuals dels salms i fragments de la litúrgia per al dissabte sant, formen un segon nivell de contemplació que esdevé l'autèntic nucli de l'oratori, reflecteix les escenes bíbliques com una meditació pictòrica i, per tant, dirigeix l'atenció de l'oient cap al significat i la rellevància de la història de la passió. El temps s'atura i queda obert un espai per la reflexió sobre els esdeveniments que van passant. El llenguatge musical de Martin en aquest oratori refusa contínuament tot formalisme i busca claredat, simplicitat i intel·ligibilitat general, fidel a la seva convicció que el compositor té la responsabilitat de comprometre els oients. Cal destacar la prosòdia de les línies vocals, en presència de síncopes i l'ús d'un metre lliure que veuen directament de l'estudi de Debussy i de la música de jazz.

0: Eren els minuts finals de l'oratori Gòlgota de Frank Martin. Una vegada més en les veus de la Capella Amsterdam i del Cor de Cambra Filarmònic d'Estònia, acompanyades per l'Orquestra Simfònica Nacional d'Estònia i dirigides per Daniel Royce. Frank Martin va començar la composició de Gòlgota l'estiu de 1945, immediatament després de l'exitosa estrena de l'anterior oratori, In Terra Pax, però el procés es va allargar 3 anys, interromput diverses vegades pel treball en altres obres i pel trasllat de Martin als Països Baixos. La partitura la va acabar a Amsterdam el 8 de juny de 1948 i es va estrenar poc menys d'un any després, el 29 d'abril de 1949, a Ginebra, amb la Société des Chants Sacrés, dirigida per Samuel Bobovy, malgrat que Martin no havia pensat l'oratori perquè fos interpretat en públic. Aquesta és l'última obra que n'hem sentit i comentat avui, que hem centrat el nostre espai en la producció de música coral d'aquest autor. Caldria afegir-hi, lògicament, la participació del cor en les seves dues òperes, Der Sturm i Monsieur de Pourceaugnac, així com en el Rèquiem i en alguns oratoris menors, com ara Le Mystère de la Nativité i Pilat. Però Martin també va escriure, lògicament, música sinfònica. 2 concerts per piano, 1 concert per clavecí, 1 concert per violí, 1 per a violoncel, una sèrie de balades per diferents instruments solistes en piano o orquestra i una sinfonia. De fet, tot i que va ensenyar composició a Colònia durant 7 anys, al final de la seva vida va renunciar al càrrec per dedicar-se exclusivament a la composició, que ja no abandonaria fins pocs dies abans de morir a Naarden, als Països Baixos, el 21 de novembre de 1974, després d'haver estat reconegut amb nombrosos premis i honors. Preocupat per la responsabilitat del compositor, l'any 1966, als 75 anys, Martin va publicar un text a Ginebra on assegurava: «Estic convençut que qualsevol obra d'art digna d'aquest nom porta inclòs un principi moral. La bellesa té una força dins seu que allibera el nostre esperit, fins i tot quan expressa alguna cosa que no es pot traduir en paraules». Fins aquí el nostre temps d'avui. Un cop més, doncs, s'acomiada qui us ha acompanyat durant l'última hora d'emissió, Albert Torrents, tot desitjant retrobar-vos ben aviat a la sintonia de Catalunya Música.
1: A Catalunya Música. Cicle Coral. Un programa de música coral de Catalunya Música. Amb Albert Torrents.
2: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
3: a Catalunya Música.
2: A Catalunya Música.
4: El Festival Es Dansa celebra la 44a edició a Les Preses. Del 17 al 23 d'agost, una proposta en què la tradició, la creació, la natura, la formació i la participació s'uneixen per viure els 360 graus de la dansa tradicional. Més informació a esdansa.cat. Recomanat per Catalunya Música.
2: Linkat. A Catalunya Música. Catalunya.

Escolta. Què sents? T'emociona? Catalunya Música. Per fer-te sentir bé. Viu l'estiu perfecte a Catalunya Música. Et convidem a explorar, descobrir i connectar amb la música. Fes que aquest estiu sigui inoblidable. Catalunya Música, on vulguis i quan vulguis.

0: A Catalunya Música comença el concert. Amb Joan Vives.
1: Benvinguts a una nova edició de l'Espai i els concerts de Catalunya Música. Per avui, si sou baquians, no us desenganxeu perquè us hem preparat la interpretació que es va fer a la catedral de Sant Babo de Gant el setembre del 2025 de la missa en si menor de Johann Sebastian Bach. Un concert que a Catalunya Música hem obtingut gràcies a la nostra presència a la Unió Europea de Radiodifusió. Es tracta del concert que els companys de la Ràdio Flamenca a Brussel·les van fer en el marc del Festival Flamenc de la ciutat de Gant, concretament, tal com us dèiem, a la catedral de Sant Babo, el 17 de setembre del 2025. Una missa en si menor per Sucar i Pa, una de les grans obres de Johann Sebastian Bach, aquesta missa número de catàleg 232, que van interpretar el cor Vox Lumini i l'Orquestra Barroca de Freiburg, dirigits per Lionel Menier. Una missa d'aquelles que sempre ve de gust de retrobar, sobretot si us agrada la música de Johann Sebastian Bach. Per tant, avui un concert ben atractiu que ens portarà l'audició d'aquesta missa en si menor de Bach, una missa que el seu fill, Carl Philipp Emanuel Bach, ja definia com la missa catòlica del meu pare. I és que finalment va ser durant els darrers anys de la seva vida quan Bach va decidir completar una missa catòlica sencera amb totes les parts de l'ordinari, esdevenint d'aquesta manera una veritable excepció i alhora també, per què no dir-ho, una petita sorpresa musical dins del catàleg d'un dels compositors luterans més il·lustres de tots els temps. La història d'aquesta missa, però, l'hem de buscar en el moment de la mort d'August el Fort de Saxònia i la successió del seu fill, també August. Va ser l'any 1733 quan es va produir el canvi en la dinastia que aleshores governava Saxònia i alhora també Polònia. Bach, en aquell moment, que probablement buscava un canvi de feina arran de les dificultats creixents que tenia amb els administradors de les esglésies del casc antic de Leipzig, segurament li hagués encantat que el nou August de Saxònia l'hagués convidat a treballar a la ciutat de Dresden, que aleshores, recordem, era la capital. Va ser en aquell moment quan va decidir escriure el que eren les parts pròpies d'una missa luterana per acompanyar les celebracions de la nova coronació. Aquestes parts eren el Kyrie, el Gloria i el Sanctus. Són les parts que Luter havia acceptat després de la Reforma. Sigui com sigui, aquest desig de Bach mai no va tenir cap mena de repercussió transcendental més enllà que el nou elector de Saxònia, per agrair-li aquella partitura, simplement li va donar el nomenament de compositor de cambra. Però vaja, no oblidem que això era un càrrec purament honorari. Temps més tard, però, Johann Sebastian Bach va decidir completar la resta dels moviments de la missa per assolir les parts de l'ordinari complet d'una missa catòlica. Així sabem que entre 1747 i un any abans de morir, el 1749, Bach va escriure el Credo sencer, ell l'anomena Symbolum Nicenum, és a dir, símbol de Nicea, per ell, òbviament, no era el Credo, perquè era luterà, així com també l'última part de la missa, el Sanctus, el Benedictus i l'Agnus Dei amb el seu Dona Nobis Pacem. Ho va fer, això sí, reutilitzant fragments de cantates que havia escrit amb anterioritat. Per exemple, el Patrem Omnipotentem està extret de la cantata 171, el Crucifixus de la cantata número 12, l'Agnus Dei de la cantata de l'Ascensió. Un reciclatge d'obres pròpies per completar una grandíssima partitura avui apreciada, estimada, admirada i venerada pels músics d'arreu del món. A tot això, diguem que Bach va utilitzar una petita part, un petit Sanctus que havia escrit en els primers anys de la seva estada a Leipzig, concretament el 1724. Però més enllà de tot aquest cúmul d'obres reciclades, Bach va saber donar una increïble homogeneïtat a tot el resultat. I aquí tenim aquesta missa que depassa l'hora i mitja de durada i que és l'obra que podrem sentir tot seguit. És la missa en si menor, o la gran missa, com també l'anomenem a vegades, de Johann Sebastian Bach. En aquesta interpretació enregistrada pels companys de la radiotelevisió flamenca hi podrem sentir Erika Tandiono com a soprano, Tabea Mitterbauer, soprano, Sofia Faltas, soprano, Victoria Cassano, contralt, William Shelton, contratenor, Rafael Höhn, tenor, Sebastian Mirus, baix, Félix Schwanke, baix, tots ells amb el cor Vox Luminis i amb l'orquestra barroca de Friburg de Brisgòvia, dirigits per Lionel Meny. Un enregistrament fet el 17 de setembre del 2025 a la catedral de Saint-Bavo de Gant.

0: No ens estranyaria que més d'una de les persones que heu pogut sentir aquesta missa en si menor, número de catàleg 232 de Johann Sebastian Bach, no tinguéssiu cap mena d'inconvenient en tornar a començar des del Kyrie inicial. Quina missa tan preciosa la que acabem de sentir. Ha estat interpretada per Erika Tandiono, Tabea Mitterbauer i Sofia Faltes, sopranos, Victoria Cassano, contralt, William Shelton, contratenor, Rafael Höhn, tenor, Sebastian Mirus i Felix Schwanke, baix, tots ells amb el cor Vox Luminis i l'Orquestra Barroca de Freiburg, dirigits per Lionel Menier. L'hem pogut sentir gràcies a la presència de Catalunya Música a la Unió Europea de Radiodifusió. L'hem pogut sentir gràcies a l'enregistrament que els companys de la radiotelevisió flamenca de Brussel·les van fer a la catedral de Sant Bavó de Gant el 17 de setembre del 2025 en el marc del Festival Flamenc de Gant. Aquest ha estat el nostre concert d'avui a Catalunya Música.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: Interludi. El repertori més clàssic a Catalunya Música.

I la següent audició avui aquí a la nostra sintonia és la de La Pavana en fa sostingut menor opus 50 de Gabriel Fauré. Sentim-la amb l'orquestra de Cadaqués, dirigida per Gian Andrea Noseda.

0: La pavana en fa sostingut menor opus 50 de Gabriel Fauré és l'obra que acabem de sentir, interpretada per l'Orquestra de Cadaqués, dirigida per Gian Andrea Noseda.
1: Interludi. Quan els més clàssics es fan escoltar a Catalunya Música.

La nostra programació ens acosta tot seguit al concert per a violoncel, corda i continu en la menor del compositor Nicola Fiorenza. Gaetano Nasillo, el violoncel, i l'ensemble 415, dirigit per Chiara Vanchini, n'ofereixen aquesta versió.

El que sentíem és el concert per a violoncel, corda i continu en la menor de Nicola Fiorenza, compositor napolità que va viure durant la primera meitat del segle XVIII. Chiara Banchini dirigia l'ensemble 415 en aquest enregistrament, tot acompanyant el violoncel·lista Gaetano Nasillo.

0: Catalunya Música.
1: Dumbarton Oaks és el títol que Igor Stravinsky va posar al seu concert en la tonalitat de mi bemoll major dedicat al matrimoni Bliss l'any 1938. Dumbarton Oaks era el nom de la residència d'aquest matrimoni de

0: Era música d'Igor Stravinsky, la versió per a dos pianos del concert en mi bemoll major d'Humberton Oaks, concert que interpretaven Elena Bugallo i Amy Williams.
1: Interludi. Els clàssics de la clàssica a Catalunya Música.
0: La música que sentireu tot seguit a la nostra sintonia és de Franz Joseph Haydn. Es tracta del seu trio per a flauta, violoncel i piano en fa major, Hoboken 15, número 17, i el sentim amb Uwe Groth a la flauta, Martin Rümmel al violoncel i Christopher Hinterhuber al piano.

0: Aquest era el trio per a flauta, violoncel i piano en fa major Hoboken 15, número 17, de Franz Joseph Haydn, i l'hem sentit en la interpretació d'Uwe Groth a la flauta, Martin Rümmel al violoncel i Christopher Hinterhuber al piano.
1: Interludi. Quan els més clàssics es fan escoltar a Catalunya Música.
0: El violoncel·lista Arnau Tomàs és l'intèrpret de la suite espanyola per a violoncel del compositor i violoncel·lista Gaspar Cassadó, que tot seguit sona a la sintonia de Catalunya Música.

0: Interpretada pel violoncel·lista Arnau Tomàs, sentíem la suite espanyola per a violoncel de Gaspar Cassadó.
1: Catalunya Música.

0: Interludi. Els clàssics de la clàssica a Catalunya Música.
1: L'obra que us proposem de sentir tot seguit a la programació de Catalunya Música és la Rapsòdia per a saxo i orquestra de Claude Debussy, una obra que va orquestrar un dels deixebles de Debussy, Jean-Roger Ducasse. Alexandre Doisy és el saxofonista solista que interpreta la versió d'aquesta rapsòdia que ara sentirem. L'acompanya l'Orquestra Nacional de Lió, dirigida per Jun Mackel.

0: Aquesta que sentíem és la Rapsòdia per a saxo i orquestra de Claude Debussy, acabada i orquestrada pel seu deixeble Jean-Roger Ducasse. Alexandre Doisy al saxo i l'Orquestra Nacional de Lió, amb Yun Mackel al capdavant, n'oferien aquesta interpretació.
1: Interludi. Quan els més clàssics es fan escoltar a Catalunya Música.
0: La nostra programació avui continua amb el concert per a trompeta, piano i orquestra de corda número 1, l'opus 35, de Dmitri Shostakovich. Thomas Stevens a la trompeta, Yefim Bronfman al piano i l'Orquestra Simfònica de Los Angeles, dirigida per S.P. Kesälonen, en protagonitzen aquesta versió.

0: Hem sentit el concert per a trompeta, piano i orquestra de corda número 1, opus 35 de Dmitri Shostakovich, interpretat per Thomas Stevens a la trompeta, Yefim Bronfman al piano i l'Orquestra Filarmònica de Los Angeles, dirigida per S.P.K. Salonen.
1: Interludi. Quan els més clàssics es fan escoltar a Catalunya Música.

La següent proposta musical que us fem avui a Catalunya en Música és la de sentir un dels corals que el compositor Michel Pretorius va incloure al recull Polimnia Caducetrix et Panegírica, publicat l'any 1619. És Quan el bon Déu, aquest coral nadalenc que sentim amb l'Isaac Ensemble de Heidelberg i el conjunt del Renaixement de Frankfurt.

0: Aquest era el coral nadalenc Quan el bon Déu, de Michel Pretorius, i l'interpretaven els membres de l'Isaac Ensemble de Heidelberg i del conjunt del Renaixement de Frankfurt.
1: Interludi. El repertori més clàssic a Catalunya Música.

0: És un fragment de la suite gàstrica de Llorenç Balzac, La Rufa. Sentíem el pianista Miguel Álvarez Argudo.
1: Aquest estiu, Catalunya Música t'acompanya amb una programació pensada per viure la música sense presses. Cada dia tens una cita amb els festivals, els concerts, les bandes sonores, les músiques del món, l'òpera i el jazz. I els caps de setmana, seleccions especials i més concerts per gaudir de les vacances amb una altra energia. Catalunya Música. Oberta a l'estiu. On vulguis i quan vulguis. Aquest estiu, la millor programació de concert és a Catalunya Música. Cada dia, a les 11 del matí, a les 3 de la tarda i a les 8 del vespre, la música en viu és la protagonista a Catalunya Música. Tres concerts diaris amb els millors intèrprets, les grans orquestres i els directors més prestigiosos del moment. Una programació de més de 125 concerts nacionals i internacionals per gaudir-ne on vulguis i quan vulguis. Viu un estiu de concert a Catalunya Música.

Som a la sintonia de Catalunya Música. Si voleu seguir amb nosaltres, podreu sentir ara l'intermezzo còmic La serva padrona, obra de Giovanni Battista Pergolesi. Us n'oferim la versió de Renato Capecchi, baix, que fa d'Uberto, Carme Bustamante, soprano, en el paper de Serpina, i l'orquestra de cambra anglesa sota la direcció d'Antoni Ros Marbà. És un enregistrament de l'any 1973.

sempre in contrasto, contesista, e qua e là, e giù e su, e no e sì.

0: E qua, e via, or questo basti.
1: Fine si può, fine si può.
0: E sì, e no, e no.

0: amo.
1: So poi umile è nata, che sei matto, piano di grazia.

Un enregistrament de l'any 1973 de l'intermezzo còmic La serva padrona, de Giovanni Battista Pergolesi. Sentíem Renato Capecchi baix fent d'Uberto, Carme Bustamante soprano en el paper de Serpina i l'orquestra de cambra anglesa sota la direcció d'Antoni Rosmarbà.

0: Catalunya Música.
1: La sinfonia número 2 del compositor polonès Krzysztof Penderecki està dedicada al Nadal. Nadal és justament el sobrenom amb el qual es coneix l'obra que sentirem, interpretada per l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Cracòvia, dirigida pel compositor, per Krzysztof Penderecki, en un enregistrament del 1983.

0: Aquesta era la sinfonia número 2, Nadal, de Krzysztof Penderecki, i l'hem sentit en la versió del mateix compositor que dirigia l'Orquestra Simfònica Polonesa de la Ràdio de Cracòvia en aquesta gravació feta el 1983.
1: La nit a Catalunya Música és nocturna.

Tot seguit, podrem sentir a Catalunya Música la sonata de primavera per a quartet de flautes de bec, obra de Joan Albert Amargós, que ens ofereixen els membres del quartet de bec Frulato.

0: Els membres del quartet de bec Frullato ens oferien la sonata de primavera per a quartet de flautes de Joan Albert Amargós. Hem sentit un enregistrament de l'any 1992.
1: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
2: Interpretada per la violinista Mira Glodenau, sentirem a continuació la xacona de la partita per a violí sol número 2 en re menor, catalogada amb el número 1004 de Johann Sebastian Bach.

0: Aquesta era la xacona de la partita per a violí sol número 2 en re menor, catalogada amb el número 1004 de Johann Sebastian Bach. La sentíem en la versió de la violinista Mira Glodenau.
1: Acompanya'ns. Això és el Nocturn de Catalunya Música.
2: Sentirem a continuació la versió per orquestra del minuet antic que Maurice Ravel va compondre l'any 1895, inspirant-se en un minuet del barroc. La versió original és per a piano i la versió orquestrada és de l'any 1929.

L'orquestra de Cleveland, dirigida per Pierre Boulez, en un enregistrament de l'any 2002, ens oferia la versió per orquestra del Minuet Antic, obra per a piano que Maurice Ravel va compondre l'any 1895, inspirant-se en un minuet del barroc.

0: Catalunya Música.
1: La programació de Catalunya Música continua avui amb la Sinfonia Lírica per a soprano, baríton i orquestra, que és l'opus 18 d'Alexander Zemlinsky. La sentirem amb Soile Isokoski, soprano, i Bos Kophus, baríton, amb l'Orquestra Filarmònica Güzenich de Colònia i James Canlan, que és el director d'aquesta versió.